Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 71%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 70%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 59%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 54%.

sumia.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 55%.

0: Tia, quina merda tot, en sèrio. Quina puta ràbia, sa mà. M'he sortit de la vida drogada 70 cops.
1: De veritat, és que, ja, és que em dono fibra òptica. I jo mateixa, amb la meva ràbia, faig el forat i fins a casa meva porto un cable. És que t'ho juro. Per què em passa això a mi?
2: Blanca, tia, ets un

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem amb els titulars, el primer pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Hi ha algunes aturades puntuals a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en direcció Barcelona-Tarragona, també a Mollet del Vallès en direcció Girona, la C58 a l'altura de Badia i de Montcada a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la B23 des d'Esplugues a l'entrada per la Diagonal, C59 a Mollet del Vallès en sentit sud, la C60 a la Roca del Vallès direcció Mataró i algunes petites aturades a les rondes en sentit Llobregat.
0: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit i tanca la frontera amb Melilla davant el caos provocat per l'entrada massiva de migrants a Ceuta, mentre el Marroc actua amb gasos lacrimògens i canons d'aigua contra els qui ho volen intentar, la majoria joves. Des de Madrid s'afirma que s'ha tancat un acord amb mesures per accelerar la repatriació d'aquestes persones. La situació a la ciutat autònoma reactiva els discursos de l'extrema dreta i porta Itàlia a reclamar l'exclusió d'Espanya de l'espai Schengen. La Casa Blanca ho vincula a polítiques migratòries que atribueix a l'extrema esquerra del govern espanyol, mentre Brussel·les ofereix el suport del dispositiu de control de fronteres Frontex. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament total de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fonts de Hamas han confirmat l'acord que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. L'incendi de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement després que els bombers van estabilitzar ahir el 70% del perímetre i han refredat el terreny aquesta matinada per evitar que revifin els punts calents. Hi ha més de 5.000 persones encara desallotjades i 9.600 hectàrees devastades per les flames. A Madrid i Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional, on s'han cremat 77.000 hectàrees. Avui serà el dia de més activitat d'aquest estiu a l'aeroport de Barcelona, amb una xifra rècord de 1.142 operacions i un 5% més de vols que l'estiu de l'any passat en el conjunt de l'operació sortida d'aquest cap de setmana. El personal de terra de l'empresa aeroportuària Ground Force farà una vaga indefinida a partir del dimarts 4 d'agost i un sindicat minoritari ha convocat per avui aturades a Renfe. Una nova entrega de la saga Spider-Man lidera les estrenes d'aquesta setmana. Aquest agost intentaran lluitar als cinemes contra aquesta Brand New Day. També els títols Insidious, En Mar Abierto o Cuenta Atrás.
2: Esports. La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA com a mostra de rebuig a la proposta de la FIFA de permetre la inversió privada en la gestió d'esdeveniments com el Mundial. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. Tot això el dia que el Barça juga un amistós davant el Birmingham a 8:45 del vespre. Ricky Rubio ha arribat a un acord amb el Joventut per seguir un any més a la penya, mentre que el Barça Toko Shengeli pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
0: I el temps, avui la calor afluixarà poc, tot i que serà més difícil arribar als 40 graus. Les temperatures es mantindran a la costa i podran baixar entre 2-3 graus a l'interior. S'espera un cel menys serè, amb algunes nuvolades més abundants de cara a la tarda i amb ruixats al Pirineu. Localment poden arribar amb tempesta.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Avui és divendres, 31 de juliol, últim.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 52%.
7: You've been a dynamite audience, and you deserve to give yourselves a round of applause. Let's go! All right!

ganes de tornar-te com llavors. No pretenc buscar el botó de reset, m'hi has borrat tot aquest temps, però us penso i per això

0: Bon dia, són les 9. I a aquesta hora el primer titular és per l'estat de les carreteres. Equip Viari, Mariluz García.
1: Bon dia, hi ha retencions puntuals a l'autovia de Castelldefels, la C31 a l'Hospitalet de Llobregat, direcció Barcelona, perquè hi ha un autobús avariat al carril central. A l'autovia A2, Esparreguera, direcció Barcelona, a causa d'obres. L'AP7 a Barberà del Vallès, en direcció Barcelona-Tarragona. I pel que fa a les rondes de Barcelona, ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, i ronda litoral entre Vila Olímpica i la Barceloneta.
0: Augmenten a 18 els migrants morts a Ceuta en l'intent d'arribar nedant des del Marroc. La irrupció de milers d'immigrants ha portat el govern espanyol a mobilitzar-hi l'exèrcit i a tancar la frontera de Melilla. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es desplaça avui a Ceuta i el PP li demana que declari l'emergència nacional. I aquesta crisi migratòria es veu amb preocupació a molts governs internacionals. Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya perquè la immigració descontrolada és un perill per a la seguretat nacional i europea, i Washington atribueix la situació a les polítiques d'extrema esquerra espanyoles. La Unió Europea ha ofert a Madrid els efectius de l'agència Frontex per controlar les fronteres. També en clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament total de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fonts de Hamas han confirmat l'acord, que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. L'incendi de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement després que els bombers van estabilitzar ahir el 70% del perímetre i han refredat el terreny aquesta matinada per evitar que revifin els punts calents. Hi ha més de 5.000 persones encara desallotjades i 9.600 hectàrees devastades per les flames. A Madrid i Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional i s'han cremat 77.000 hectàrees. El president Salvador Illa compareix d'aquí a mitja hora al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Una intervenció just acabat d'arribar del viatge que l'ha portat l'última setmana al Vietnam i a Singapur. 4 detinguts relacionats amb el tiroteig entre dos grups a la mina el mes de maig passat. En l'operació, els Mossos d'Esquadra també han intervingut 7 armes de foc. Una nova entrega de la saga Spider-Man lidera les estrenes d'aquesta setmana. Aquest agost intentaran lluitar als cinemes contra aquesta Brand New Day els títols Insidious, En Mar Abierto o Cuenta Atrás.
2: Esports.
3: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA com a mostra de rebuig a la proposta de la Federació Internacional de permetre la inversió privada en la gestió d'esdeveniments com el Mundial. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax. Tot això el dia que el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham a 8:45 del vespre. Ricky Rubio ha arribat a un acord amb el Joventut per seguir un any més a la penya. En canvi, el Barça, a Toko Shenghelia, pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies. 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 52%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: cessament i en pressupostos, i en pressupostos els hem aprovat després d'una negociació intensa però amb un resultat des del meu punt de vista positiu, els hem assumit fa unes setmanes, i també hem posat damunt de la taula una proposta de finançament de la més ambiciosa que ha tingut mai Catalunya, no? Celebro en aquest sentit, si m'ho permeten, el suport recent, l'anunci que ha fet el govern de Canàries de donar suport a aquest nou model de finançament que hem proposat des de Catalunya. Demostra aquest suport del govern de Canàries que quan es negocia amb lleialtat i serenor i sense fer soroll, hi guanyem tots. Hi guanya Catalunya, hi guanya les illes, en aquest cas Canàries, i guanyen totes les comunitats autònomes. Demano al resta de comunitats la mateixa responsabilitat de país amb la que ha actuat el govern de Canàries. 21.000 milions d'euros de l'Administració General de l'Estat es posen a disposició de les comunitats autònomes amb aquest nou model de finançament per millorar, entre altres coses, la sanitat i l'educació, per posar-los, entre altres coses, al servei de la sanitat i l'educació. Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots, diguem-ne, ho facin, aprofitin aquestes setmanes per negociar, i fixin-se, ja estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença l'hora de la responsabilitat. Tothom quedarà, en aquest sentit, molt definit per la posició política que tingui en aquest Consell de Política Fiscal i Financera i amb la posterior tramitació que s'estingui d'aquest model de finançament al Congrés dels Diputats. També quedarà tothom explícitament definit a casa nostra, a Catalunya. I m'agradaria també demanar responsabilitat a totes les formacions polítiques catalanes i sobretot que es pensi primer que tot en Catalunya i s'anteposin els interessos del país a les altres tipus de consideracions. Ha arribat l'hora de la veritat. Ja no val ni més subterfugis ni més càlculs de curta durada, de curt termini. Catalunya lidera, doncs, amb convicció i avançarà amb determinació. Els pressupostos posen Catalunya en marxa i activen tots els recursos del país al servei de més infraestructures, d'innovació, de mobilitat, de millor educació, de millor sanitat, no? Vaig també comparèixer en el seu moment davant del poble de Catalunya comprometent-me a una tercera gran transformació del país, i crec que puc dir avui que aquesta tercera gran transformació de Catalunya està en marxa. Vaig demanar a tothom i comprometre'm que jo també ho faria, que féssim un gran salt endavant perquè tinguéssim uns serveis públics i unes infraestructures al servei de la Catalunya que som avui de 8,2 milions d'habitants, i que ho féssim amb la màxima ambició per recuperar el temps perdut. Per això avui també us vull anunciar que des de l'aprovació dels pressupostos, d'aquí al desembre, des que vam aprovar els pressupostos fins a final d'any, visitarem més de 1.400 milions d'euros en diferents iniciatives d'obra pública per seguir transformant el país. Catalunya en marxa, d'aquí a final d'any 1.400 milions d'euros de licitacions, i avui mateix licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres de licitació que avui mateix es posen en marxa i per tant sortiran publicades als diaris oficials corresponents per import de 502,7 milions d'euros. La iniciativa o obra més rellevant que surt avui a licitació és la variant de les preses Olot amb un import de sortida de 447 milions d'euros, però també hi ha la millora de la seguretat viària entre Manlleu i Torelló, la semaforització i millora de la senyalització de passos de vianants a la C31 a Cunit, o la variant de Serós, per posar-los-hi alguns exemples més, o si em permeten només el darrer, el corredor BRCAT entre
1: Ràdio Arbúcies. 107.6
2: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 41%.

0: FM.
1: Go.

Okay. Gracias. Mwah.

0: Almenys 19 migrants han mort en l'intent d'arribar a Ceuta nedant des del Marroc. Es calcula que fins a 40.000 persones han creuat la frontera en aquesta arribada massiva. El govern espanyol i les autoritats marroquines intensifiquen els controls mentre centenars de migrants han enfilat el retorn per l'espigó fronterer. La crisi migratòria a Ceuta es veu amb preocupació a molts governs internacionals. Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya perquè la immigració descontrolada és un perill per a la seguretat nacional i europea, i Washington atribueix la situació a les polítiques d'extrema esquerra espanyoles. La Unió Europea ha ofert a Madrid els efectius de l'agència Frontex per controlar les fronteres. El president Salvador Illa afirma que el país funciona malgrat els problemes pendents de resoldre, com la mobilitat. El president de la Generalitat demana a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que arribi fins al final per aclarir què ha passat amb les proves PISA. Li manté la confiança i diu que no té en ment fer canvis al govern. L'incendi de la Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement. Els veïns evacuats ja poden tornar a casa, excepte els d'Eslida i Artana. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fons de Hamas han confirmat l'acord, que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. 4 detinguts relacionats amb el tiroteig entre dos grups a la mina el mes de maig passat. En l'operació, els Mossos d'Esquadra també han intervingut 7 armes de foc. Solsona homenatja avui la figura de Gaietà Ripoll, l'última persona executada per la Inquisició espanyola. Ripoll era un mestre laic que exercia en una escola a Russafa, al costat de València, i va ser perseguit i condemnat a mort sota l'acusació per heretge. L'homenatge inclou el descobriment d'una placa commemorativa al Teatre Municipal.
1: Esports.
2: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estreig del Barça per marxar cedit a l'Ajax per una temporada. Tot això el dia que el conjunt blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham a partir de 8:45 del vespre. La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA com a mostra de rebuig a la proposta de la Federació Internacional de permetre la inversió privada en la gestió d'esdeveniments com el Mundial. La CONCACAF s'ha posat del costat de la UEFA. I el Barça de bàsquet, Toko Şengeli, pagarà avui la seva clàusula per quedar lliure i fitxar per al Dubai Bàsquet.
0: I pel que fa al temps, es mantindran les nuvolades al nord del país amb risc d'alguns ruixats durant el dia. A la resta, domini del sol amb alguns núvols puntuals fins al migdia. A la tarda, els núvols augmentaran amb un ambient més enterbolit. Calor intensa amb valors pròxims als 40 graus a ponent i notable xafogor a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts del punt de les 11 del matí. És divendres 31 de juliol del 2026. A aquesta hora us informa.
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 36%.

0: Evident, puguin tenir aquesta disponibilitat de diners per fer front a aquestes despeses ordinàries que aniran doncs, contra les futures indemnitzacions que tindran dret. Aquesta doncs, és l'explicació, continuant amb les informacions que els havien donat les setmanes passades i ara per entrar en temes més tècnics passo la paraula al director general.
1: Molt bé.
2: És Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat.
1: Bon dia. Bon dia, sóc Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat. Avui és el quart divendres que venim informant de l'evolució dels treballs. Fins ara, tota l'evolució que s'anava produint ha estat sempre positiva. Avui hem d'anunciar un petit canvi de tendència. En primer lloc, vull aclarir una actuació que es va fer inicial, que era acotar la zona més propera on es va produir la cavitat i garantir quins edificis són els que quedaven fora d'aquest àmbit. Com ha dit la delegada, parlem dels veïns de Sant Gervasi de Cassoles i del número 6 de Rubinstein. En canvi, van deixar sota control i vigilància el número 2, 4 i Teodora la Madrid 3 i 5, sense retorn de veïns. Aquest dimecres a la nit van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat, molt més petita que l'inicial, però una petita cavitat, absolutament compatible amb tot el perímetre de seguretat i de descompressió que teníem del terreny, i és on estem treballant. I en aquest moment, en coordinació amb bombers, s'han pres algunes mesures de control d'accés. Fins ara, els veïns, fins i tot estar als edificis en situació d'obra, podien entrar els veïns amb bombers. Els veïns del número 2 de Rubinstein durant uns dies no podran fer fins que estabilitzen aquesta nova situació. I ara li dono la paraula, per després ja fan les preguntes que vulguin, al director de bombers perquè doni més detalls sobre l'estat de l'edifici.
2: Serà Sebastià Massaguer, director dels bombers de Barcelona.
3: Bon dia, Sebastià Massaguer, cap de bombers de Barcelona. Com ha informat el director general, els treballs que s'estaven fent a la zona d'afectació de la cavitat, aquesta tendència positiva que tenia, s'ha revertit des d'ahir a la nit amb unes noves esquerdes que sí que tenen caràcter estructural i en aquest sentit ha prioritzat la seguretat limitant l'accés als veïns en el número 2 de la finca i ha visualitzat una dinàmica diferent a el que és l'operativa de l'obra fins que consolidem aquesta nova cavitat o aquesta petita cavitat que s'ha comentat i els treballs necessaris per solidificar aquestes esquerdes que en aquest moment hem vist i s'han localitzat en el soterrani de l'edifici de Rubinstein número 2.
4: Que altres divendres heu parlat de previsió de tornada d'alguna altra finca. Entenem que la setmana que ve és el 54, però no teniu de moment cap finca en previsió per l'altra setmana?
0: No. En principi, la resta serien el mes de setembre.
4: Quantes finques?
0: Quatre que han retornat, que representa el 62% dels veïns i veïnes que van ser evacuats el dia 7 de juliol, i queden doncs, aquest 38% d'habitatges. Són 4 de 8, 4 finques de 8, però és el 38% d'habitatges que en aquest moment s'han de fer aquests treballs de consolidació. I a partir d'aquestes noves informacions, doncs, són uns treballs que es dilataran una mica més en el temps i, per tant...
5: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
6: La banda sonora del teu dia.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 38%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú té el seu àmbit de responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania, tal com els anem resolent, i alguna vegada doncs cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en matèria mullet alguna vegada, i intentem resoldre. I li dic, amb convicció, que ho resoldrem, i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents, i no passaran més de massa temps. Ja ho veurà.
0: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents. Ben aviat es marca com a repte aconseguir el nou model de finançament. També el president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors com els de les proves PISA i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol de 2026. Tenim més titulars. L'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Polo.
3: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda. Esquerra diu que cal més ambició i els comuns el titllen de massa triomfalista.
0: Atenció, uns 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
3: Aquest és el balanç que fa el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i el president Pedro Sánchez, que avui visita la zona, denuncia una violació de la integritat territorial.
4: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
0: La meitat, però, d'aquests 50.000 ja haurien tornat al Marroc. Operació sortida d'agost, amb la calor extrema de protagonista.
3: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Mentrestant, Protecció Civil manté un centenar de municipis en nivell màxim de risc d'incendis, a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
0: A aquesta hora hi ha actius dos incendis petits, el Solsonès i també el Berguedà. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. N'estem pendents a la xarxa.
0: Hem sabut fa poca estona, nova esquerda, la zona de l'Esvoranc de la línia 9 del metro.
3: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% dels veïns, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
0: Ha aprovat el nou cartipàs de l'Ajuntament de Girona.
3: Ha estat en un ple extraordinari amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut en la votació i que ha permès aprovar la proposta. Un nou equip de govern que ha estat criticat per la resta de grups de l'oposició.
0: Cultura engeguen els festivals de Torroella i Mar d'Estiu.
3: Dos dels clàssics de l'estiu. El primer enfocat en la música clàssica i el segon, que se celebra a Santa Susana, amb artistes del pop i el rock com Rosario, Leire Martínez, Miguel Ríos i Sergio Dalma.
0: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
6: Els Blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat de jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
0: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents ben aviat i que s'ha marcat com a repte aconseguir el nou model de finançament. I ja ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com en les proves PISA, i ha anunciat una licitació rècord de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea, i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions, i avui mateix licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
7: Arran de preguntes dels periodistes, Illa ha reconegut errors, per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
2: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fondo, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar, si n'hi ha responsabilitat, jo en aquest moment estic a l'espera que se'n digui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
7: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
2: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia o podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia... no ho ha fet. Però escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir algú de peix al cova, però... amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé. Per què no, mentrestant, fem això?
7: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, Illa ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
0: L'oposició parlamentària, Seguim amb tu, Món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país, i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
7: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
8: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
9: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
7: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capellas, d'Esquerra Republicana, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
10: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
11: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
7: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
0: També en el capítol de reaccions, la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya ha valorat molt positivament l'anunci del president de licitar 8 obres públiques.
3: L'ENS considera que és un primer pas en la bona direcció després de l'aprovació dels pressupostos. Per a la Cambra de Contractistes, la licitació representa un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures de Catalunya des de fa anys i demostra la voluntat de transformar els pressupostos en actuacions concretes.
0: I la construcció i els serveis han impulsat l'economia catalana durant el segon trimestre de l'any. En concret, segons les dades de l'Institut d'Estadística publicades aquest divendres, el Producte Interior Brut ha crescut un 3% a Catalunya respecte al mateix període d'ara fa un any.
3: La dada situa l'economia catalana per sobre de l'increment viscut a la resta de l'Estat, on el PIB va augmentar un 2,7% anual entre l'abril i el juny.
0: I molt pendents, seguim també de Ceuta, perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi que aquest dijous ha provocat l'entrada de forma il·legal d'unes 50.000 persones és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
3: Una frontera que l'executiu espanyol manté tancada des d'aquesta passada nit, on a més s'hi ha desplaçat l'exèrcit. El balanç de persones que han mort intentant arribar nedant se situa ja en la trentena.
0: Mentrestant, Itàlia i Finlàndia proposen excloure Espanya de l'espai Schengen i França ha reforçat el control de les seves fronteres. Marc Dalmau, bon dia.
12: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
4: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. De rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
12: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat, que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
0: 5 minuts i un quart de 3 i de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres a la matinada un acord, diu, històric amb Hamas i totes les altres forces armades a Gaza pel desarmament complet.
3: En un missatge a Truth Social, el líder estatunidenc ha dit que és una fita important per implementar el seu pla i tenir pau i seguretat. També ha afirmat que una vegada s'hagi acabat el desarmament, les forces d'Israel es retiraran i la Força d'Estabilització Internacional de Nacions Unides treballarà conjuntament amb la nova policia de Palestina, diu Trump, per mantenir una Gaza segura per als seus residents i els seus veïns.
1: Notícies en xarxa.
0: Política banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
3: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora n'hi ha dos d'actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
0: I la Selva del Camp ha instal·lat una càmera tèrmica per detectar incendis. Amb aquesta acció, el municipi del Baix Camp es converteix en una de les poques poblacions catalanes en incorporar aquest sistema. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
13: Es tracta d'un dispositiu de videovigilància col·locat al punt més alt del Puig de Sant Pere, sobre l'ermita, que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme Salvatà. La càmera, amb un radi d'abast d'un quilòmetre, té visió òptica i tèrmica i actua de forma autònoma les 24 hores del dia, detectant variacions de temperatura, flames i fum, fins i tot en fases incipients. Una vegada es localitza algun punt susceptible, la càmera reenquadra automàticament l'acció i envia un avís als cossos d'emergència. Escoltem a l'alcalde de la Selva del Camp, Enric Roberto.
14: Creiem que és una molt bona oportunitat, doncs, per tindre una vigilància, una prevenció més a totes les que ja tenim i hem d'anar tinguent també, doncs, per mirar, doncs, d'evitar i controlar, doncs, aquests incendis.
13: El sistema també vol complementar la feina coordinada que el Servei de Guardatermes i els vigilants municipals despleguen durant l'època estiuenca per prevenir incendis.
0: Doncs en aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
3: En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, ha explicat que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamil ha alertat que el risc no es concentra només a les grans vies com l'AP7, sinó que els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
15: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
3: Pel que fa als motoristes, Trànsit ja situa en 32 les víctimes mortals d'aquest col·lectiu i insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
0: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat. Ràdio Noelia Aguilar.
16: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una seixantena de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
17: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia. Anem a la Ribera Maya, platja, excursions, aventura, descans...
18: Jo me voy a Canadá a visitar mi prima.
19: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
16: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
0: En punt 1:15 i el sector turístic de les Terres de l'Ebre preveu un mes d'agost de rècord. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat la demanda i molts allotjaments del territori ja freguen el 100% d'ocupació. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
20: Les Terres de l'Ebre freguen el ple absolut en l'ocupació hotelera per a este proper mes d'agost, amb una data marcada en vermell al calendari, que és el dimecres dia 12 d'agost. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat les reserves al territori, on la majoria d'establiments penjaran el cartell de complet. Tant els hotelers de la costa com les cases de turisme rural del Delta i de l'interior registren una ocupació que oscil·la entre el 90 i el 100% per a la setmana d'este esdeveniment astronòmic. Des del sector turístic ebrenc destaquen que l'eclipsi ha actuat com un gran pol d'atracció internacional, atraent milers de visitants i aficionats a l'astronomia d'arreu d'Europa. Una embranzida extraordinària a meitat de mes que reforça també les ja bones previsions que hi havia per a un agost que es preveu amb molta ocupació a les nostres comarques.
0: I també optimisme al Pallars per un agost que comença amb previsions sòlides, allotjaments plens i el turisme actiu com a motor. Ràdio Trem, Júlia García.
16: El sector turístic del Pallars compta les hores per a l'arribada del mes d'agost amb molt d'optimisme i unes previsions d'ocupació sòlides. Això és el que comenten els empresaris de la comarca.
21: Doncs si el temps acompanya, la veritat és que confiem en mantenir una afluència elevada de gent i esperem doncs, que tot el sector pugui tenir un gran agost i una gran temporada.
22: Doncs bé, esperem una molt bona ocupació, sobretot durant aquestes dues primeres setmanes, que és quan s'acumula més gent aquí en el territori. El gran motor per a aquestes visites doncs, serien les activitats de natura com el senderisme o els esports d'aventura.
23: Ja tenim un 80% de reserves confirmades per tot el mes. Les tres primeres setmanes penso que estan pràcticament plenes i només queda disponibilitat per l'última.
16: Amb tot a punt per penjar el cartell de complet a molts allotjaments, el Pallars es consolida un any més com un dels grans refugis de natura i muntanya del Pirineu.
0: És un dels titulars aquest divendres, la nova esquerda al soterrani d'un dels blocs afectats per desborant de la línia 9 al barri de Sant Gervasi i la Bona Nova a Barcelona, un fet que allargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esborant. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent. Arnau Vidal.
24: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades. Els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora Lamadrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença d'aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
25: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
24: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les 4 finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
0: I encara a Barcelona, un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
3: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
0: I de Barcelona a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'extensió del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
26: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous amb un acord amb el PSC, que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
27: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, el Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
26: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
0: I Badalona ha aprovat la licitació del projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat. De Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
2: Del total de càmeres previstes, 127 seran de control de trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. El projecte també inclou la construcció de la sala de control amb una inversió d'uns 12 milions d'euros i un contracte de manteniment valorat en 3 milions i mig d'euros anuals. Les càmeres es col·locaran en punts estratègics de la ciutat, com ara accessos, vies principals i polígons industrials, amb l'objectiu de reforçar la seguretat. Així ho ha explicat la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Cristina Agüera.
5: És pioner, no? O sigui, no hi ha cap altre projecte doncs, que incorpori més de 600 càmeres de cop en una ciutat, perquè és importantíssim, però això el que generarà doncs, és aquest abans i després, no? En la seguretat de tots els ciutadans, que això és el que busquem.
2: El govern municipal preveu adjudicar el contracte a finals d'aquest any i iniciar la instal·lació de les càmeres al gener del 2027.
0: I moment ara per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona, Nacional de Catalunya i el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
6: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'English Camber Orchestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner, encàrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
0: Vuit minuts, arribem a dos quarts de tres i el Festival Mar d'Estiu de Santa Susana al Maresme obre avui una nova etapa després de dos anys de reformulació. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
7: Després de la cancel·lació de l'edició del 2025, l'organització ha aprofitat gairebé dos anys per redissenyar un certamen que el 2024 es va haver de traslladar d'urgència. Arran de problemes administratius i de les queixes pel soroll, al seu emplaçament original. El resultat és un nou recinte amb més capacitat, un vilatge ampliat, més espais verds, una oferta gastronòmica reforçada i millores tant a la graderia com als serveis. L'objectiu és convertir el Mar d'Estiu en una de les cites musicals de referència de l'estiu a Catalunya, apostant per una experiència que va més enllà dels concerts. Joan Campolier és l'alcalde de Santa Susana.
8: Montvillàs, doncs, molt acurat, amb molt verd, una cosa molt ben preparada. Tinc molta il·lusió a posar-ho en marxa perquè espero de que, bueno, que sigui, que agradi a tothom i que, bueno, aquestes hores, doncs, des de les 7 de la tarda fins als 2 de la nit, sigui un espai de trobada.
7: La nova edició arrenca avui a la nit amb el concert del cantant italià Zucchero i continuarà durant les properes setmanes amb artistes nacionals i internacionals.
0: Artistes com Leire Martínez l'escolteu de fons. I de la cultura, els esports. Uns esports que ens porta avui el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
9: Bon dia.
0: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 3:15 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
9: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles amb combinats amb joves del filial i del juvenil i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, ha de fer oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiguu, que tindrà fitxa del filial i signarà per 5 temporades. Bruxelles. També està previst avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. Mentre l'Espanyol continua fent també la seva estada de pretemporada a Anglaterra, demà jugarà un nou amistós davant del Middlesbrough. A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorrà. A les 8 a Sant Oleguem, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: El Sabadell torna a l'acció aquest vespre amb l'amistós contra l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana. Serà el segon dels tres compromisos que afronta el conjunt arlequinat aquesta setmana. Una càrrega física que explica així el tècnic Ferran Costa.
4: A mi el que m'interessa és jugar. Jugar, sumar minuts, que els jugadors que han arribat nous, integrar-los en el nostre model de joc.
1: Alain Ribeiro serà baixa després de lesionar-se el lligament intern del genoll dret en l'amistós de dimecres contra el Manresa. El seu temps de baixa s'estima en uns 2 mesos. El duel d'avui contra l'Inter Escaldes arrenca a les 8 del vespre a Sant Oleguer i es podrà seguir en directe al Twitch de Ràdio Sabadell. Demà, a la mateixa hora, al Car de Sant Cugat, el centre d'esports s'enfrontarà a l'Andorra, rival amb el qual es toparà en Lliga.
9: A tercera, el Badalona juga amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. D'altra banda, la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duel lliure de natació artística amb què han començat els europeus a París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. Abans d'aquesta tarda ja podrien arribar els primers metalls per a elles a la prova del duet tècnic. A més, també opta medalla aquesta tarda el rubinenc Denis González en el solo tècnic. I en bàsquet, l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. Això diuen Jordi Sargatà, el segon entrenador gironí, i Ainhoa López, jugadora.
10: Tenir la prèvia d'Eurolliga ens condiciona tota la temporada, per tant, està marcat en el calendari de pretemporada com una data clau. Serà una pretemporada diferent, on s'intentaran posar els bàsics com sempre, però segur que hi haurà l'ull posat en arribar en aquest dia, en aquest moment, el millor possible.
11: Totes les nostres energies aniran posades en aquest partit, perquè al final és que ens juguem tot a un partit, tenim la sort, no?, també de que jugui Fontejau, així que res, molt centrades en això, sí.
9: Aquesta prèvia d'Eurolliga serà una eliminatòria a partit únic davant el guanyador del partit entre el Panathinaikos grec i l'Emlak Konut turc.
0: Doncs gràcies, Ignasi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'escola Doctor Samaranch i Fina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
5: Hola, Ada.
6: Hola.
5: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
6: Sí.
5: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arranqui el barret?
6: Sí.
4: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat al que li agrada bufar, bufar i bufar.
6: On és el vent? Que el sento i no el veig.
5: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
6: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
5: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu.
3: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Molt bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
9: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú té el seu àmbit de responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania de com els anem resolent i alguna vegada doncs, cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en matèria i m'ho he dit alguna vegada, intentem resoldre. I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps. Ja ho veurà.
7: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat, diu, i una educació excel·lents ben aviat. Es marca com a repte també aconseguir el nou model de finançament. El president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors, com en les proves PISA, i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per obra pública. És divendres 31 de juliol, s'acaba el mes de 2026, tenim més titulars. L'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Poló.
10: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda. Esquerra diu que cal més ambició i els comuns el titllen de massa triomfalista.
7: Atenció, 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
10: La meitat, però, ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez denuncia una violació de la integritat territorial.
11: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivell més enèrgic possible.
7: Més coses, operació sortida d'agost amb la calor extrema de protagonista.
10: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Protecció Civil manté mentrestant un centenar de municipis en el nivell màxim de risc d'incendis a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
7: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogó, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa a aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. Estem pendents a la xarxa.
7: Bon sort, fa una estona, Nova Esquerda, la zona de l'Esvoranc de la línia 9 del metro.
10: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% del veïnat, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
7: Cultura arrenca el Festival de Torroella de Montgrí.
10: Enfocat, com sempre, en la música clàssica i també comença el Mar d'Estiu de Santa Susanna amb Rosario, Leire Martínez i Miguel Ríos.
7: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
13: Els Blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat dels jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
7: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació excel·lents, diu ben aviat. S'ha marcat també com a repte aconseguir un nou model de finançament. Illa ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com amb les flors PISA, i ha anunciat una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea, i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
9: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions, i avui mateix licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
14: Arran de preguntes dels periodistes, Illa ha reconegut errors, per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
9: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fondo, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar si n'hi ha responsabilitat, jo en aquest moment estic a l'espera que se'm digui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
14: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
9: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia o podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia... no ho ha fet. Però escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir algú de peix al cova, però... amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé, perquè no mentrestant fem això.
14: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, Illa ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
7: L'oposició parlamentària, Seguiment del Món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura Esquerra i els comuns tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país, i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
14: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
15: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
16: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
14: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
17: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
18: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
14: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
7: Gràcies, Mont. 8:03 i seguim molt pendents de Ceuta. El president espanyol Pedro Sánchez ha dit que la crisi en aquesta comunitat autònoma, en què aquest dijous han entrat de forma il·legal uns 50.000 migrants, és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
10: La meitat ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una 30ena de morts.
7: Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez, que ha visitat la zona, denuncia una violació de la integritat territorial, com deia en Marc Dalmau. Bon dia.
19: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
11: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. De rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
19: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat, que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
10: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora hi ha 2 focs actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
7: En aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
10: En declaració a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamil alerta que el risc no es concentra només a les grans vies, com l'AP7, sinó que passa quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
20: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
10: Pel que fa als motoristes, aquest any ja n'han mort 32 i insisteix la Mil en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
7: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra també una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat, a Ràdio Noelia Aguilar.
21: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una 60ena de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
1: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
4: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans.
22: Jo me voy a Canadá a visitar mi prima.
23: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
21: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
7: Per terra, mar, també amb tren, amb motiu de l'operació sortida i retorn del primer cap de setmana d'agost, Renfe ofereix prop d'1.200.000 places.
10: El dia amb un volum més elevat de desplaçaments serà aquest divendres. Els corredors amb més demanda són els que connecten Andalusia amb Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana.
7: Inici de les vacances d'agost, que, com dèiem, tornarà a omplir les carreteres en direcció al litoral i els establiments turístics, per exemple, del Maresme, es preparen per a les setmanes de màxima afluència de visitants. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
24: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 480.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i diumenge amb la C32 com una de les principals vies d'accés al Maresme. El moviment a les carreteres coincideix amb l'inici del període de més activitat turística de l'estiu. Tot i que el sector es mostra optimista, la presidenta del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, Carme Ponsa, recorda que les dades s'han d'analitzar des d'una perspectiva comarcal i que encara poden variar en funció de l'evolució de les reserves.
25: Fixar-nos només en un municipi no podem. Clar. Sinó que ho hem de mirar al llarg de la comarca. I bé, crec que acabaran amb unes bones dades, tot i que, clar, evidentment hi ha aquestes fluctuacions.
24: Les últimes dades disponibles situen el Maresme com una de les principals destinacions turístiques del país. Durant el 2025, la comarca va rebre 2,1 milions de visitants i gairebé 8 milions de pernoctacions.
7: 2 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, Barcelona, Nova Esquerda, el soterrani d'un dels blocs afectats per l'esvoranc de la línia 9 al barri de Sant Gervasi i la Bonanova, un fet que llargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esvoranc. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent, Arnau Vidal.
26: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades. Els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora Lamadrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença d'aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
27: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
26: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les 4 finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
7: Encara a Barcelona, una dona ha resultat ferida per cremades a causa d'un incendi en un bloc del barri del Raval, al carrer Peu de la Creu.
10: L'incendi s'ha produït cap a 1:00 de la matinada. Diversos testimonis han observat que les flames s'han arribat a estendre fins al balcó. Pel que fa a les causes del foc, encara es desconeixen.
7: I un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
10: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya que hi havia a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
7: En punt 3:45 de la tarda, Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'abstenció del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
28: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous, amb un acord amb el PSC, que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
29: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
28: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
7: I a Tarragona, el conseller de Junts a l'Ajuntament, Pep Manresa, ha mort aquest divendres als 72 anys.
10: Manresa, empresari del sector immobiliari, va ser el número 3 dels juntaires a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista, Jordi Cendra. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 2 dies de dol oficial i ha expressat el seu condol al grup municipal i als familiars.
7: I molt a prop de Tarragona, a Roda de Barà, veïns d'aquest municipi han sortit al carrer per denunciar la instal·lació de les pantalles acústiques que està posant Adif al litoral tarragoní i que en alguns casos arriben als 8 metres d'altura. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
0: Un nombrós grup de veïns i veïnes de Roda de Barà s'ha concentrat aquest matí a les 11 a la plaça Cantàbric per protestar contra les pantalles acústiques que Adif està instal·lant al llarg del litoral tarragoní. Esther Valls és de l'associació de veïns Costa Daurada Barà.
2: Han passat 8 a 9 mesos, les pantalles tenen la mateixa alçada, no s'ha revisat el projecte i avui m'ha arribat la notícia de que el Ministeri diu que tot s'ha fet de manera consensuada. Quina manera consensuada? Aquest és el futur que volem per les nostres poblacions?
0: La convocatòria ha comptat amb la presència de l'alcalde de Roda de Barà i d'altres autoritats que han volgut donar suport a una reivindicació que comparteixen molts veïns del municipi. Pere Virgili és l'alcalde de Roda de Barà.
3: Ens presenten un projecte i presentem al·legacions gairebé tots els ajuntaments en la mateixa línia i la resposta ha estat no a totes les al·legacions que han presentat. A totes. No ens han acceptat res.
0: Denuncien l'impacte visual de les barreres de gran alçada previstes a Roda i asseguren

0: avançar cap a un model energètic més sostenible, però ha remarcat que aquest desplegament s'ha de fer amb criteris ambientals rigorosos i compatibles amb la protecció dels espais naturals.
1: Però si hi havia una qüestió que era del tot necessari posar a punt era la modernització de les nostres infraestructures, especialment aquelles que tenen a veure amb la mobilitat a Catalunya. Estem també en escenaris de creixement demogràfic. De fet, els últims anys hem passat de 6 a 8 milions d'habitants a Catalunya. Per tant, modernitzar les infraestructures vinculades a la mobilitat i millorar també aquelles infraestructures vinculades al reforçar els nostres serveis públics.
0: La consellera ha estat acompanyada pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Salgatal, i pel director de Generació de l'Energètica, Gil Lladó, amb qui ha conegut de primera mà el funcionament del Parc Solar de Vidreres, un exemple de producció d'energia renovable al territori. Les mesures presentades busquen compatibilitzar l'acceleració de la transició energètica amb la conservació dels valors ambientals, en un context en què Catalunya continua apostant per incrementar la producció d'energia neta i reduir la dependència dels combustibles fòssils.
2: I el Parc Natural del Delta de l'Ebre es prepara per rebre milers de persones el 12 d'agost. Aquest espai serà un dels punts de les Terres de l'Ebre excepcionals per poder gaudir de l'eclipsi solar. 21 Ràdio, a l'Aida Baz.
3: Aquest dia es regularan els accessos al Delta de l'Ebre des de l'AP7 i des d'altres carreteres amb dispositius especials. A l'interior del parc, tècnics i agents rurals es coordinaran per garantir la seguretat i evitar aglomeracions. Francesc Vidal és el director del parc.
4: El que són ja les zones de platja i tot això, doncs mirem de coordinar-nos també amb agents rurals i els vigilants i voluntaris del parc per a poder tindre, sobretot, informació i que la gent no tingui conductes incíviques que puguin perjudicar al parc i els valors naturals dels parcs, però també a l'experiència també de col·lectiva, no? Perquè una persona que faci una mala pràctica o conductes incíviques pot molestar també als demés, i una cosa tan especial, doncs, bueno, convé que tothom respecti una mica el moment, no?
3: Des del Parc Natural Delta de l'Ebre recomanen organitzar la visita en antelació i arribar hores abans de l'eclipsi. També recorden als visitants que han de respectar les senyalitzacions i que no es pot aparcar ni acampar a les zones de platja.
2: I Palafrugell es converteix en la capital de la fotografia amb la Bienal Xavier Miserachs. Comença demà a Ràdio Palafrugell, Maria Vilà.
5: La programació d'enguany inclou exposicions, converses i activitats al voltant de la fotografia documental, la memòria i la relació entre imatge i literatura, amb propostes repartides per diferents espais del municipi. En parla la directora de la Bienal, Maria Planes.
6: La nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos i que també és una personalitat que continua influenciant a fotògrafs actuals.
5: La Bienal també posa el focus en el patrimoni fotogràfic local amb l'exposició dedicada a la nissaga Casanovas, que va documentar Palafrugell durant 140 anys, i a la figura de Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement, amb un homenatge a través de la mirada de tres fotògrafs palafrugellencs que el van conèixer.
2: 9 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, també el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del festival, un clàssic de Torroella de Montgrí, televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
7: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven, com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'Ingrid Cambra Orquestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner, encàrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espaiter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
2: I d'un clàssic al Festival de Torroella, de Montgrí, a un altre clàssic, Miguel Ríos, un dels caps de cartell del Festival Març d'Estiu de Santa Susana del Maresme, cobra avui una nova etapa després de 2 anys de reformulació. Amb un recinte renovat, una aposta per millorar l'experiència del públic, el certamen vol convertir-se en un dels grans festivals musicals de l'estiu.

0: Miguel Ríos, Leire Martínez, Sergio Dalma i Joan Dausà, entre d'altres. Doncs a ritme de rock, arribem als esports. Uns esports que es porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia.
0: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 8:45 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
2: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles combinats amb joves del filial i del juvenil, i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, farà oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxada al filial i signa per 5 temporades. També està previst avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. I l'Espanyol també fa una estada per temporada a Anglaterra. Després de l'entrenament matinal per preparar l'amistós de dissabte davant del Middlesbrough, el futbolista perico Edu Expósito deia això.
3: Ja portem uns 4 partits i de mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
2: A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorrà a les 8 a Sant Oleguer. A tercera, el Badalona jugarà també un amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. Per cert, que el Cornellà ha confirmat la renovació del lateral dret Didac Rodríguez. I la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duet lliure de natació artística amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. I pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha renovat amb la sisa joventut i formarà part de l'equip verd i negre la temporada vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
4: Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. Per mitjà d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club, Rubio ha confirmat el que la majoria d'aficionats al bàsquet esperaven.
5: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa.
4: Es tanca així el secret més ben guardat de l'estiu. Aquesta pròxima temporada, a més, compartirà vestidor amb un altre líder aclamat per l'afició, Nicola Provitola, una parella de bases de luxe pel nou projecte del joventut.
2: A tot això ja s'han posat a la venda els abonaments de la Lliga Catalana CBE 2026, una competició que tindrà 7 partits i 6 participants. El Fiat Girona, el Barça, el Morabanc Andorra, a sisa joventut, Quitzenas, Manresa i Lerna Lleida. I us direm també que l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. I en hoquei herba, la selecció catalana es va imposar a la Xina per 2-0 en el primer dels dos amistosos que jugaran aquests dies a Terrassa.
0: Doncs gràcies, Ignasi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores us deixem amb l'equip del cap de setmana. Molt bona tarda i millor cap de setmana.

0: 3Cat Info.
1: Les 3, bona tarda.

0: 25.000 immigrants dels prop de 40.000 que a les últimes hores han entrat nedant a Ceuta ja han tornat al Marroc. Tot i això, a la ciutat n'hi queden milers, sobretot nois joves sense diners ni menjar. El govern espanyol acusa les màfies de tràfic de persones d'incentivar aquesta entrada massiva d'immigrants fent un ús interessat de la sentència del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels que arribin per mar a Ceuta i Melilla. Brussel·les demana devolucions ràpides de migrants com a resposta a la situació a Ceuta. Així ho ha reclamat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, mentre països governats per l'ultradreta van més enllà. Finlàndia s'ha sumat a Itàlia perquè exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres. Hamas ha acceptat desarmar-se a la franja de Gaza. El pacte anunciat per Trump és part de la treva fràgil en vigor des de fa 9 mesos. El moviment islamista palestí el condiciona al fet que Israel compleixi amb les seves obligacions i es retiri progressivament de la franja. El govern israelià guarda silenci sobre l'acord i, mentrestant, continuarà bombardejant Gaza. Els bombers treballen simultàniament en diversos incendis provocats per llamps a Catalunya, amb un dels focus més importants al Berguedà. Els agents rurals insisteixen que el risc d'incendi continua sent molt elevat, malgrat les previsions de pluja del cap de setmana. I els bombers treballen amb l'objectiu de deixar estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó. Avui mateix, la majoria dels veïns que havien estat evacuats ja han pogut tornar als seus domicilis, mentre que els residents d'Eslida i Artana, a la Plana Baixa, continuen desallotjats. Prop d'un 40% dels veïns afectats per l'esbranca al Putxet no podran tornar a casa fins als mes de setembre. Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani vinculada a una petita cavitat i això allargarà els treballs de consolidació. Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment malgrat que els problemes de mobilitat i el fiasco de les proves PISA per al pròxim curs. El president de la Generalitat prioritza el nou finançament i anuncia que el govern ha licitat avui obres per valor de 500 milions com la variant de les preses i Olot a la Garrotxa. L'oposició i els socis d'investidura l'acusen de triomfalista. I Spider-Man arriba arrasant a la taquilla dels cinemes amb Brand New Day, la nova entrega de la saga que apunta a convertir-se en la millor estrena de l'any aquest agost. Títols com Insidious o En Mar Abierto o Cuenta Atrás intentaran fer-li la competència als cinemes.
1: Esports.
2: Jesse Bisibu ja ha signat nou contracte com a jugador del Barça, arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una futura venda. Bisibu s'ha d'incorporar avui mateix a l'estatge d'Anglaterra i demà es farà oficial la seva incorporació. També en clau mercat, avui Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax, tot plegat el dia que el Barça juga el seu amistós contra el Birmingham a partir de 8:45 del vespre en directe a Catalunya Ràdio i a TV3. I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
0: Tarda de sol i calor amb alguns núvols escampats pel nord, l'oest i el sud del país. Nuvolades més gruixudes al Pirineu, Prepirineu i al Cap dels Ports, a la Terra Alta, amb alguns xàfecs i tempestes. Màximes d'entre 35 i 40 graus a les comarques interiors i de 30 a 33 graus al litoral.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 4.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 25.000 immigrants dels prop de 40.000 que les últimes hores han entrat nedant a Ceuta.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 32%.
6: A cold night. So if you don't got a lover, just

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6

0: 3cat.info.
1: Bona tarda a les 4.

0: nombre de persones mortes per la crisi migratòria a Ceuta puja a 43. 25.000 migrants dels 40.000 que les últimes hores han entrat nedant a la ciutat autònoma ja han tornat al Marroc, segons dades del Ministeri de l'Interior. El govern espanyol acusa les màfies de tràfic de persones d'incentivar aquesta entrada massiva. Brussel·les demana devolucions ràpides d'aquestes persones migrants com a resposta a la situació que es viu a Ceuta. Això ho ha reclamat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, mentre que països governats per la ultradreta van més enllà. Finlàndia, per exemple, se suma a la petició d'Itàlia perquè s'exclogui a Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, reforça les seves fronteres. Hamas accepta desarmar-se a la franja de Gaza, un pacte anunciat per Donald Trump, que forma part de la fràgil treva en vigor des de fa 9 mesos. El moviment islamista palestí el condiciona al fet que Israel compleixi amb les seves obligacions i es retiri progressivament de la franja. Els bombers treballen simultàniament en diversos incendis provocats per llamps a Catalunya, amb un dels focus més importants al Berguedà. Els agents rurals insisteixen que el risc d'incendi continua sent molt elevat, tot i les previsions de pluja que tenim de cara a aquest cap de setmana. Bombers que també treballen i molt amb l'objectiu de deixar estabilitzat el foc que crema encara a la vall d'Uixó. Avui mateix volen intentar que sigui així. La majoria dels veïns que havien estat evacuats ja han pogut tornar a casa seva, mentre que els residents d'Eslida i Artana, a la Plana Baixa, continuen desallotjats. Gairebé un 40% dels veïns afectats per l'esvoranc al Putxet, a Barcelona, no podran tornar a casa fins al setembre. Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani que vinculen a una petita cavitat, i això allargarà els treballs de consolidació. L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar parar l'anomenat turisme de la brossa. Des que s'ha implantat la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès, els municipis que fan frontera noten augments notables d'escombraries als seus contenidors. Valdomar, a la Noguera, acollirà demà l'estrena de Teva Meva. És un nou format que vol transformar els concerts en un espai de diàleg. Entre els artistes, la proposta s'estrena amb dues figures destacades de la música d'arrel dels Països Catalans, el valencià Miquel Gil i la mallorquina Miquela Lladó, que compartiran escenari per construir un relat compartit. Esports.
1: Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça. El belga arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. La intenció és que s'incorpori avui mateix a l'estaix d'Anglaterra. D'altra banda, Marc-André Ter Stegen ha d'abandonar avui aquest mateix estaix per posar rumb a l'Àjax. Això el mateix dia que el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham a 8:45 i que seguirem en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. A les 6, Iris Tió i Lilú Lluís buscaran la primera medalla a la prova de duet tècnic i més tard Denis González ho farà a la final masculina de solo tècnic.
0: Sol i calor encara, amb alguns núvols escampats pel nord, a l'oest i al sud del país.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: La teva música al teu ritme.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 38%.

0: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
1: La banda sonora

0: Són les 5 i aquesta la primer titular és pel trànsit, equip viari.
1: Els punts principals de retencions els trobem a la P7 de Castellbisbal a Sant Sadurní d'Anoia. Hi ha només un carril obert en aquest tram per l'incendi d'un vehicle. També a la P7, retencions de Mollet a la Roca del Vallès en sentit nord, i a l'N2 està tallada a la Jonquera en tots els sentits per l'incendi d'un vehicle. Afegim que la línia R3, per una incidència a la infraestructura, s'ha establert servei per carretera entre les estacions de la Garriga i Vic.
0: Més de 37.500 migrants dels 50.000 que han entrat irregularment a Ceuta els últims dies ja han tornat al Marroc, segons fonts del Ministeri de l'Interior. 43 persones han mort intentant entrar a la ciutat autònoma. Ceuta està desbordada i no té capacitat per donar-los resposta. Des del Ceuta mateix, el president espanyol Pedro Sánchez ha qualificat aquesta nova crisi migratòria d'atac contra la integritat territorial d'Espanya, n'ha responsabilitzat les màfies i ha descartat qualsevol maniobra del Marroc. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per la seguretat nacional. Brussel·les demana devolucions ràpides de migrants com a resposta a la situació a Ceuta. Així ho ha reclamat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, mentre països governats per l'ultradreta van més enllà. Finlàndia s'ha sumat a la petició d'Itàlia perquè s'exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres. La Unió Europea celebra l'anunci de Hamas de desarmar-se a la Franja de Gaza, però fa una crida a les parts perquè s'impliqui perquè l'acord anunciat per Donald Trump pugui funcionar. Els islamistes condicionen la seva decisió al fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat. El president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment malgrat els problemes de mobilitat i el fiasco de les proves PISA. Per al pròxim curs, el president prioritza el nou finançament i anuncia que el govern ha licitat avui obres per valor de 500 milions, com la variant de les preses i Olot a la Garrotxa. L'oposició i els socis d'investidura l'acusen de triomfalista. L'Euríbor puja al 2,85% al juliol i amb ell s'encareixen les hipoteques. Qui n'hagi de fer ara la revisió anual es pot trobar amb una pujada de la quota d'uns 800 euros a l'any. Presó per a un professor de ball de 25 anys a Mallorca acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves d'entre 8 i 12 anys. La investigació policial apunta que l'home gravava les agressions sexuals i després difonia les imatges per diferents xarxes d'internet. La policia li ha intervingut diversos dispositius electrònics. I Solsona ret homenatge avui a l'últim executat per la Inquisició espanyola el 1826. Va ser el solsoní Gaietà Ripoll, un mestre laic acusat i condemnat a mort per heretge. El Teatre Municipal tindrà una placa commemorativa dedicada a la seva figura.
2: Esports.
3: Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça. El belga arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. Mentrestant, Marc-André Ter Stegen abandona l'estaix per marxar cedit a l'Àjax i no jugarà l'amistós contra el Birmingham a 3:15, que seguirem en directe Catalunya Ràdio i també a TV3. D'altra banda, en bàsquet, la penya acaba de fer oficial que renova Ricky Rubio per una temporada. Ahir ja en va donar indicis, però avui ha confirmat la renovació del base del Masnou per una temporada més. I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. A les 6, Iris Tió i Lilú Lluís buscaran la primera medalla a la prova de duet tècnic i més tard Denis González ho farà a la final masculina de solo tècnic.
0: Sol en general amb algunes nuvolades i ruixats fins al vespre al Pirineu, al Prepirineu i al Cap dels Ports o a la Terra Alta. El primer cap de setmana d'agost ens portarà una calor similar, sol i algunes ruixats, tempestes de tarda al Pirineu.
4: Estem amb tu des de 1985.
5: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 41%.

en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és multa, això és heavy shit.

0: Bona tarda, són les 6. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: A aquesta hora, les dues vies que presenten més densitat són l'AP7 i la C32. A l'AP7 de Castellbisbal a Gelida en sentit sud i també a Montmeló i també circulació intensa Llinars del Vallès, tot això en sentit nord. A la C32 a Sant Boi de Llobregat i Castelldefels en sentit sud i a Montgat i Cabrera de Mar en sentit nord.
0: 57 migrants han perdut la vida aquesta setmana intentant entrar a Ceuta segons l'últim balanç. Més de 37.500 migrants dels 50.000 que han creuat la frontera al Marroc cap a la ciutat autònoma en els últims dies ja han tornat voluntàriament al seu país, segons dades del Ministeri de l'Interior. Als carrers de Ceuta encara hi ha milers de joves que busquen menjar perquè bona part dels comerços no estan oberts. El president espanyol Pedro Sánchez considera que no és temps de dividir en resposta a les crítiques a la gestió d'aquesta crisi migratòria provinents d'altres països europeus com Itàlia o Finlàndia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per la seguretat nacional. Donald Trump i dirigents europeus d'extrema dreta culpen el govern espanyol i la seva política migratòria del que passa a Ceuta. El president nord-americà ho ha titllat textualment d'invasió. Des de la Comissió Europea han qualificat la situació d'inacceptable i han demanat devolucions ràpides. Els bombers estabilitzen l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Totes les persones que encara estaven evacuades ja han pogut tornar a casa seva. Les flames han calcinat més de 9.500 hectàrees i han afectat un 12 del Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Unió Europea celebra l'anunci de Hamas de desarmar-se la franja de Gaza, però fa una crida a les parts perquè s'impliquin perquè l'acord anunciat per Donald Trump pugui funcionar. Els islamistes condicionen la seva decisió al fet que Israel ha retirat la franja. El govern israelià, de moment, no es pronuncia. Gairebé un 40% dels veïns afectats per l'esvoranc al Putxet a Barcelona no podran tornar a casa seva fins al setembre. Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani vinculat a una petita cavitat i això allarga els treballs de consolidació. Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet actuen junts per primera vegada al Festival Sons del Món, a Roses, a l'Alt Empordà. El concert s'ha batejat amb el nom del So d'una Generació. Preveu més de 2.500 persones per les entrades que s'han venut.
2: Esports.
3: Jesse Bisibu ja és jugador del Barça o ja ha signat el seu contracte i aterrarà aquesta nit a les 10, hora catalana, per incorporar-se a l'estaix del Barça. El belga serà anunciat demà, mentre avui els blaugranes juguen a 3:15 contra el Birmingham en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. En bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor dins del club. I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. De fet, ara, a les 6 de la tarda, acaba de començar la prova de duet tècnic on hi participen les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís.
0: Tarda amb sol en general, amb només algunes nuvolades i ruixats fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i cap als ports o...
4: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 41%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

0: info.
1: Són les 7, bona tarda. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit, equip viari, endavant.
2: 12 quilòmetres de cua que es mantenen a la P7 de Castellbisbal a Gelida en sentit sud, també al Vendrell. En el mateix sentit hi ha retencions. També a la C32 a Castelldefels i fins a Sitges en sentit sud. Està tallada la T704 en tots dos sentits, entre l'Aleixar i Vilaplana, al Baix Camp, a causa d'un accident. I finalment retencions importants també a l'N340 al Vendrell en sentit sud.
1: El Ministeri de l'Interior calcula que més de 48.000 migrants dels 50.000 que han creuat la frontera del Marroc cap a Ceuta aquests dies ja han retornat voluntàriament al seu país. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar perquè bona part dels comerços no han obert. El president espanyol Pedro Sánchez considera que no és temps de dividir en resposta a les crítiques a la gestió de la crisi migratòria provinents d'altres països europeus com Itàlia o Finlàndia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per la seguretat nacional. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol. Donald Trump ha qualificat la crisi migratòria a Ceuta d'invasió i n'ha responsabilitat directament l'executiu de Pedro Sánchez, tot mentre Itàlia ha suspès l'acord de Schengen amb l'estat espanyol. Brussel·les reitera que no s'ha detectat flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. Els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Totes les persones que encara estaven evacuades ja poden tornar a casa. Les flames han calcinat més de 9.500 hectàrees i han afectat uns 12 municipis del Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Unió Europea celebra l'anunci de Hamas per desarmar-se a la Franja de Gaza, però fa una crida a les parts perquè s'impliquin perquè l'acord anunciat per Donald Trump pugui funcionar. Els islamistes condicionen la seva decisió al fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat. El jutge decreta presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que presumptament va matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. L'home està acusat d'un delicte d'homicidi. I Valdomà la Noguera acollirà demà l'estrena de Teva Meva, un nou format que vol transformar els concerts en un espai de diàleg entre artistes. La proposta s'estrena amb dues figures destacades de la música d'arrel dels Països Catalans, el valencià Miquel Gil i la mallorquina Miquela Lladó, que compartiran escenari per construir un relat compartit.
3: Esports.
4: Jesse Bissouba aterrarà aquesta nit a les 10 hora catalana per incorporar-se a l'estaig del Barça a Anglaterra. Mentrestant, Marc-André Ter Stegen ja ha fet les maletes cap a Amsterdam per ser nou jugador de l'Ajax, com ha cedit. Tot plegat el dia que el Barça juga a 8:45 contra el Birmingham en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. En bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada més, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor. I a l'Europeu de Natació Artística a París, Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. Més tard, una mica abans de les 8, Denis González participarà a la final masculina de solo tècnic.
1: La nit serà xafogosa a la costa i al prelitoral. Demà el dia començarà mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb algun plogim molt local. A la resta farà sol amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i a l'àrea del Massís del Port. La calor serà similar.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 7 de la tarda, sóc el Marc Teixidó Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat.
5: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
6: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 42%.

0: 3cat.info.
1: Bona tarda, a les 8.

0: El Ministeri de l'Interior calcula que més de 48.000 migrants dels 50.000 que han creuat la frontera del Marroc cap a Ceuta aquests dies ja han retornat voluntàriament al seu país. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra puja a 57 persones, segons fonts policials. Als carrers de Ceuta, milers de joves encara busquen menjar i és que bona part dels comerços estan tancats. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol. Itàlia suspèn l'acord de Schengen amb l'estat espanyol. Donald Trump qualifica la crisi migratòria a Ceuta d'invasió i en responsabilitza directament l'executiu de Pedro Sánchez. Brussel·les però reitera que no s'ha detectat flux migratori des de Ceuta cap al continent. El president espanyol Pedro Sánchez considera que no és temps de dividir en resposta a les crítiques que ha rebut. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per la seguretat nacional. Els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Totes les persones que encara estaven evacuades ja poden tornar a casa seva. Les flames han calcinat més de 9.500 hectàrees i han afectat un 12% del parc natural de la Serra d'Espadà. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa avui a la tarda d'un cadàver en un contenidor d'una urbanització a Lloret de Mar. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. El jutge decreta presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que presumptament va matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. Està acusat d'un delicte d'homicidi. La Unió Europea celebra l'anunci de Hamas de desarmar-se la franja de Gaza, però fa una crida a les parts que s'impliquin perquè l'acord anunciat per Donald Trump pugui tirar endavant. Els islamistes condicionen la seva decisió al fet que Israel la retiri de la franja. El govern israelià encara no s'ha pronunciat. Gairebé un 40% dels veïns afectats per l'esvoranc al Putxet no podran tornar a casa seva fins al setembre. Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani vinculada a una petita cavitat i això allargarà els treballs de consolidació en aquest barri de Barcelona.
1: Esports.
2: El Barça jugarà a partir de 8:45 contra el Birmingham, el seu primer partit oficial de pretemporada. Adeyemi sortirà l'equip titular i debutarà, per tant, amb la samarreta blaugrana. El nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, per altra banda, aterrarà aquesta nit a les 10 a Anglaterra, hora catalana, per incorporar-se també a l'estaix dels blaugrana. El belga serà anunciat demà, després que el Barça hagi pagat 8 milions i mig d'euros al Bruges, que reserva un 20% d'una futura venda. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: La nit serà xafogosa a la costa i al prelitoral. Demà el dia començarà mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb algun plugim molt local. A la resta, sol amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port. Calor, si fa no fa com avui.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 8 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. El Ministeri de l'Interior calcula que uns 48.000 migrants dels 50...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 46%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 52%.

a story.

0: de jazz. Fins a la propera edició.
1: Ràdio Arbúcies.
2: L'emissora que escolten les altres emissores.
1: 107.6.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 73%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 71%.